Tant que ximon, que s'està caint cuesca. I amb un fal batxan, un batxan d'eix pasca cate. Xoqueren, mai s'estan. Ah, temun buhtin kirtilan. Ja, oh, Paris. Oh, Paris. Ja mun. Ah, oh, Paris. Toppen kulan mut. Jouna ante. Jalas. Jorkala. Teaustajia.